I amb cent tope camiló per no revenes l'arme al familio i li alvenes a la urb calci a ell. Sed grafino for la cita ne retrovos si anam. Cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.